Las gratulaziuns da RTR ils 9-2 gioi dumengia in di de fina bialaura de stat. Temperaturas altas ad ozzas e propi da vei quitao bocca la tuerta de natalezzi sa gli de glatsch a luassi forsa lum memi aspert. Quei cao ai lura de las gratulaziuns vus aveis a un telefonà no loc cien vein venti a ciun trenta se vus leis gratulà vus aveis a scriver in messaggi WhatsApp 079 2 cien 7 0 7.